0: visita escolar, no? Buenos días, Fanny, què tal?
1: Bon dia, Ido. Sí, sí, estem aquí entre visites. Primer ha vengut el Col·legi Públic de Casserres i la veritat és que amb molta afluència de gent, que això sempre és polit.
0: Oye, ¿qué os están preguntando los chicos, los estudiantes, cuando suben a l'arxiu?
1: Bueno, la veritat és que mos pregunten coses molt interessants, eh? Per exemple, quin és el document més antic, quan els hi explicam tot el que hi ha i el que eren els jugarois, perquè de l'exposició de jugarois antics també els hi agrada molt. Llavors un lot m'ha preguntat que qui pagava les coses que teníem aquí a l'arxiu, les coses que es compraven, no el fons propi, o això diu, lo paga l'alcalde? I jo dic, bé, val, és el màxim responsable, però en realitat ho paga ton pare, ta mare, els ciutadans d'Eivissa, en els seus impostos.
0: ¿Y por qué es tan importante, Fanny, que los jóvenes y luego la ciudadanía a partir de la tarde se acerque a conocer el archivo, a conocer nuestra historia?
1: Bé, perquè encara que procuram fer tota la difusió possible i tot això, i dir que sempre estem oberts, sempre és important perquè molta gent no coneix l'arxiu, no coneix la importància de la documentació que tenim, cada any procuram treure algun document així diferent, també perquè la gent el vegi, perquè sàpiga que sense arxius no hi ha memòria i que és molt important perquè no es pot escriure la història d'Eivissa i Formentera ni de cap lloc sense consultar els seus arxius, i també, sobretot, perquè se trobaran en sorpreses. No només hi ha papers vells, que ja és prou important, sinó que hi ha objectes, hi ha obra artística, tenim llibres antics, és a dir, tenim una biblioteca, diguéssim, específica per l'arxiu molt important, i segur que troben algun tresor que no sabien.
0: No sé si nos puedes adelantar alguno para los oyentes y que los que estén oyendo el programa se animen esta tarde a subir. ¿Qué documentos así súper, súper chulos y poco conocidos tenéis allí en el archivo, entre todo lo que tenéis?
1: Mira, enguany hem exposat, per exemple, una partitura medieval que formava part, perquè clar, el paper i els pergamins eren molt cars i se reciclava tot. I una partitura medieval que feia de tapa, de coberta, del llibre de l'Hospitaler de l'any 1610-1612. L'Hospitaler era un oficial de la universitat, encarregat de l'hospital, i clar, aquesta coberta era una partitura que era molt més valuosa que no de coberta, i la vàrem recuperar i restaurar. També hi ha un llibre que m'agrada molt ensenyar, que és de Determinacions del Consell de 1510-12, que sempre els ensenyen que n'és en lots, perquè els dic, mireu, aquest document és més antic que les murades i té l'escut de l'antiga vila d'Eivissa, perquè clar, es va escriure, es va fer 40 anys abans de que se començassin a construir les murades d'Eivissa, les renaixentistes, no? I un any també traiem, hi ha un llibret petitet, que està una mica falagaret, però és un llibre que és molt important i no és espectacular, és a dir, no està il·luminat, no té un escut important ni un segell important, però és un llibre on l'obrer de la universitat, un altre oficial, anotava els noms de les persones que treballaven en la construcció de les murades, els que traien pedra, els que portaven aigua, i és un llibre d'això, de jornals, no?, dels treballadors, i no té una aparència d'un gran document, no és un pergamí, no té un lacrat, però és importantíssim. O també documents posteriors de 1835, que són les contes de l'antic teatre de la Quartera, el primer teatre que va tenir l'Ajuntament, el primer teatre públic, i que es va trobar, vaig trobar dins els munts de rebuts de pagaments de l'Ajuntament.
0: Fanny, la gente, los ciudadanos de a pie son conscientes de esta joya que tenemos en Cambotino y sobre todo de que los archivos al final son garantes de nuestra memoria y sobre todo de la democracia, o todavía cuesta?
1: Jo crec que encara costa. És a dir, hi ha molta gent que és conscient, però molta gent que pensa que aquí només hi pot venir si ets un investigador, un historiador, i hi pot venir qualsevol ciutadà. I jo crec que no és conscient molta gent de l'importantíssim patrimoni documental que tenim a l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Penseu que és de l'Ajuntament, però té la documentació de les dues illes, perquè fins al segle XIX només hi havia un municipi. I, per tant, la importància de l'Ajuntament d'Eivissa és per aquesta, perquè durant segles va ser l'únic organisme de govern local, primer universitat, i a l'Ajuntament, però de les Pitiuses, i sobretot també perquè l'arxiu s'ha conservat documentació medieval

0: passat, que només estava prevista per venda, ara se pugui llogar en les mateixes condicions de l'habitatge a preu limitat. I no hi ha volta de fua. Deixi d'enganyar.
1: Y precisamente,